Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
3: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
2: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la 7 a Vilaseca per inundacions. I de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, per causes que encara s'investiguen. El ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: què és això de fer esport o què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit, què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perdut el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen, més que fer esport estàs fugint, però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no en mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests Circles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge. No a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. Jo la cara de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau! Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la mànega sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però vaja.
1: Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el
1: per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece. Perfecte.
1: Sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des de que m'he mudat a Cardedeu és l'estany de

0: Estany perfecte, de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa amb uns 45 minutets.
1: Vale, un altre dia parlem del monstre, et pregunto si l'has vist, vale?
0: Oh. Ai, ens ho reservarem.
1: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
0: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
1: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferim fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
0: En parlem a les 10.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
1: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens esperen aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica i, per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient al final de l'estiu, al començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val a escolar. Com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany i, en fi, que us ajudi una miqueta doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'espai de patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que segreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es treien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als

0: Els públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
1: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
0: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
1: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
0: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
1: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
0: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
1: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
0: Fins demà.
1: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Mira, ens dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
2: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
3: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
2: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
1: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
2: A les pancartes hi mostraven missatges com els de "Som treballadores, no esclaves". El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor, mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
1: I treballadors i treballadores de biblioteques, en vaga, decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
2: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
1: Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació també.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. Tina Forés des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
4: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsa de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com deia, malmena al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí. Passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareix en senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunci sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Asseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
1: Comença també el curs polític,
4: Sí,
1: després de les vacances.
4: Totalment.
1: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
4: A vosaltres.
1: Adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria.
1: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en vora d'Ebre i en vora la Nova.
5: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja va explicar alguna d'aquestes afectacions.
6: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya, no sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
5: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis després de l'episodi de pluja Benipedra que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
1: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
5: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
5: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
1: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
5: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
7: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
5: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
1: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
5: A vosaltres.
1: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
2: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'envies les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no envies les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026 aquest dimecres presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
1: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
2: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, eh? Surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tardes.
1: A migdia?
2: A migdia.
1: Allò en ple sol, quan fem la migdia de la resta dels mortals.
2: Efectivament.
1: Són d'un altre món, aquesta gent.
2: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
1: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina, moltes gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
9: Sí,
1: et tenim?
9: Sí.
1: Et
9: bon
1: sentim,
9: dia.
1: Et sentim.
9: Ara sí, perfecte.
1: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí? De Lleida Ciutat?
9: Sí, val. Exacte. I per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
11: Aquesta iniciativa és una de les iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn de creació de la cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financa amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa, i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de Mirades del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora la idea és capacitar en tecnologia i impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
9: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
11: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
9: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
11: Sí, estem parlant de 13 joves.
9: Perfecte.
11: Tots d'aquí de Lleida.
9: Perfecte, i clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà, què és el que realment serveix, quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
11: Bé, doncs la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
9: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
11: Mira, nosaltres hem presentat des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
9: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
11: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
9: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
11: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
9: quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
11: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que, diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot per joves que no tenen cap recurs educatiu. Uh-huh. Llavors, són una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt. Els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terremotos, dels terratrèmols, perdona. Uh-huh. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
9: Uh-huh. Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
11: sí,
9: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
11: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí. Uh-huh. Que serveix el que fan.
9: Que se senten útils.
11: Sí, exactament. Uh-huh. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. Uh-huh. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie, per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables. Mm-hmm.
9: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
11: Digue'm, perdona?
9: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporti?
11: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener, i acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, una mica dades per poder justificar. Uh-huh. I també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, és una idea d'Ocularis que ens va agradar molt. I potser la fem realitat.
9: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en que tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
11: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també en podem fer una miqueta més, i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
9: Uh-huh. Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
11: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, o estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves. i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
9: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
9: Gràcies, Núria, bon dia.
1: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
12: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
13: Bon dia.
12: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
13: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí, que van sortint en el dia a dia.
12: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
13: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
12: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
13: Sí, a Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
12: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
13: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
12: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994, i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
13: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
12: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona dona fe de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
14: Hola, bon dia, Núria, què tal?
1: Què feu? La gent de Torredembarra a Falset, que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
14: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
1: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
14: Sí,
1: hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
14: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí, a Barcelona o a Granollers, amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou doncs, una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu doncs, la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
15: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
14: Com va?
15: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
14: Clar, primer, tasca ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
15: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que hem de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna
14: cosa. Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogačar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no? Aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia veure.
15: Sí, sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogačar, me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt de l'Holanda i em faria molta gràcia poder-el veure, sí, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure l'Holanda, doncs estaré molt contenta.
14: Seguidora de l'holandisme a 100%, no?
15: A tope, sí, sí.
14: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta, no sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa doncs, per animar aquesta sortida.
15: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i a veure si el Pogačar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
14: Sí, sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
15: Sí, sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, doncs, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, doncs, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè vinga, que vindrà la Vuelta, que vindrà la Vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
14: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
15: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes curves i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que a nivell, amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de la gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, és, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que el ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt, i espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena, val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
14: Clar, és això, i per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no? Les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
15: Sí, sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla, però tot és molt bonic i hi ha unes circulars doncs, molt maques, hi ha molts recorreguts per disfrutar i després si la gent ve en família, doncs, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar, hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha la comarca, és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família també la gent se pot animar perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
14: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
14: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida a veure passadors dels ciclistes.
1: Tres horetes i aquí ja hi comença a haver gent o poquets encara?
14: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
1: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
14: Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aèris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició, 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren, i és que corres un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi, de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí, que és de Banyoles també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, és molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, aire... això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure.
0: Clar.
1: Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera,
0: oh,
3: i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No?
1: Crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
0: que
1: serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim.
0: Sí.
1: Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
0: Ui, em fas
1: perquè
0: por.
1: Perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Mal a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: aquest. Matins, vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar. Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de branys, que és on freqüenten més.
0: Locals de branys, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, eh, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, eh? A Super en Contra, aquest oient, i això...
1: Sí. Eren en Marc des de Banyoles que ens explicava que

0: El de quilòmetres nedant són 45 minutets.
1: Sí, s'ha d'entrenar, s'ha d'entrenar. No sí, és sí. Com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No.
0: No, no, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No, no.
1: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no? O que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu perquè deuen perdre forma física total.
0: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
1: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
0: Ens veiem a les 11.
1: Fins ara.
0: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: l'esport, de vegades tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que, en això dels horaris, tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però una qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors. A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre, em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda vespre.

4 persones, 2 minuts i 4 maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats

0: per fer exercici i un altre ben diferent és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No, no, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: Fer esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més, amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no?, durant el dia, vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser, doncs, que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
1: Pot ser, però jo crec que és el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, un golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, així s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos, i beure molta d'aigua, anar per la sombra. Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
1: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que costi una mica agafar el son.
0: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
1: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans. I el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem, que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i, o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Puja una mica. però també tenim estutxos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, molt bé. De tot una
2: tot el que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vapor Bay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vapor Bay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer, donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vapor Bay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres les motxilles. I he de dir també que sobretot perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44 més o menys. I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també?
3: Sí, o sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també... els més adolescents els hi agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten els nens o de colpa, que és supervenuda. Sí.
2: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi, i després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti als de sempre, als quatre empresaris que, bueno, que s'emporta sempre tot i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Aquesta iniciativa, des de quan, o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan ve quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Una mica, però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. El que va dins de l'estuig, segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no, això també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi de
2: que et gastis
3: el val escolar allà, i clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Gómez us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on s'ha fet vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'alguna manera, seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa, l'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt, i el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa, i era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on se reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners, i ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on s'aguardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, és a dir, aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port de Tarraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació, i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer aquesta, buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima, i per tant es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat, és on hi haurien les portes d'entrada, per ser al costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes, excavada a Sala Roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una mica més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allà abans de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai a poc ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com nosaltres, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat el carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera. Caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també, persones que també fan caca, llavors els agrada, és que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen i imiten a la seva mare de quan era petita.
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: I altres també hi ha el tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort, vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se l'aprenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però és una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
9: Jo no m'agrada ficar-li molt riu per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten molt riu, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta molt riu, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar molt riu i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigués apte doncs el tindria que portar i el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti morrió. Això jo no ho veig bé.
7: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races, llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
9: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús li pots donar recompenses en cas de fer-li ensinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
9: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors el va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem com cada dia en aquesta hora la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
10: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el Festival del Comte Arnau i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh? Això dels desitjos.
10: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall. i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comtarnau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà. Mira, avui mateix, no? A les 9.
10: Avui, a les 9, sí.
3: Molt bé. Visites dramatitzades. Ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
10: Diferent.
3: No? Sí, ens agrada. Vinga, i més apropet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
10: Sí, tenim festa major. Avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és com molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
10: Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. 10 de 10.
3: Jo crec que avui els he plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
10: Sí, la idea és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, Lídia.
10: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa, també, que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural, molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs, Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà a veure si tenim més temps.
10: Sí,
3: gràcies,
10: sí, a veure.
3: Adéu.
10: I
3: també molt, molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
11: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
12: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar,
11: exacte,
3: ho sabés caminar, Maria, clar, és que clar.
11: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
11: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
11: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme ràpid,
11: eh? Ve de fer el camino, sí, porta un entrenament a sobre, clar, que, bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
11: Exacte, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
11: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
13: Hola.
3: Hola.
13: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
13: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
13: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí.
11: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
11: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
11: Jo sé quin és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
11: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, si estem, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores. Busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
11: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí.
14: La xarxa de comunicació local.

0: de 10. Són les 11.
1: Està.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i també havia previst 1 minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat 1 minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
4: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
3: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir a la Pesata Montroig del Camp deixa la via completament tallada. Encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i, a banda, també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast Cardeu. Avui és el dia de l'amistat i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt i molt la pena. Les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
5: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta avui ho fem al revés. És dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit que li far 10 en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
7: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjants han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir continuen afectant l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera deixa un carrer tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
1: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les dues.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda. Ha cremat en moment 52 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis. Amb les flames, un helicòpter bombarder està fent descàrregues des de primera hora, mentre que hi ha 23 dotacions que donen suport als bombers de Barcelona sobre el terreny. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els bombers treballen també, per cert, a hores d'ara, en un incendi de vegetació forestal i agrícola al Serral, a prop de la C-241D, un foc que, per cert, ha quedat estabilitzat fa una hora. I l'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci a record de les víctimes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
3: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
2: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un SALERT durant els aiguats el passat cap de setmana. Ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats, com parlaven de Roda de Berà, va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, no sempre és l'eina dient.
4: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
2: I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar de la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9, però la pressió del PP Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, per cert, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. I la Policia Nacional ha detingut a Tarragona un fugitiu al qual li constava una ordre europea de detenció i entrega dictada per la justícia italiana per un delicte contra l'ordre i la seguretat. L'home és conegut com el mestre de les fugues, ja que s'havia escapat fins a 4 ocasions diferents de presons. L'últim cop va ser en una presó de màxima seguretat a Itàlia, d'on va fugir i estava fugit, de fet, des del desembre de 2025.
1: Notícies en xarxa.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquesta tarda a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps de l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
3: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
2: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
4: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
2: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous, coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava l'estelada. Des de la NSC i Òmnium han fet una crida, per cert, a omplir demà dijous el camp d'estelades, i l'Assemblea també critica que s'hagués fet aquest homenatge a una selecció, diu, d'opressors. I l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, de bus o de tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb la targeta bancària o un dispositiu que sigui compatible.

cette femme.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Ajuntament de Tarragona reobre els parcs de la ciutat després de la tempesta de dilluns a la tarda. Els serveis municipals han inspeccionat els espais per garantir que es troben en bon estat i en condicions de seguretat. Segons ha informat el consistori, fins a 25 equips han treballat des de dilluns a la tarda per retirar de la via al voltant d'uns 300 arbres i branques grans. Unes tasques que encara segueixen arreu de la ciutat. Pel que fa als busos, la EMT només en manté una afectació, és a la línia 13, que encara no pot circular dintre Pins en direcció Escorpí a causa de l'ocupació de la via precisament per part d'arbres i branques caigudes. I no deixem les conseqüències d'aquells aiguats i els de la setmana passada. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record de les víctimes a les 7. El govern, la portaveu del govern, en aquest cas Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
3: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
2: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició. La Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Per cert que Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a Ceuta. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició dels juntaires. I una riuada sobtada al Nepal, que també ha afectat a la Xina, ha deixat almenys 100 morts i més de 500 desapareguts, molts d'ells estrangers. També s'ha confirmat que almenys hi ha 2 desapareguts que són de nacionalitat espanyola. L'enorme riuada ha arrossegat pobles, mercats, carreteres i centrals elèctriques al districte nepalès de Rasuawa, a fronterer amb la regió autònoma del Tíbet, on viuen 50.000 persones. El torrent d'aigua ha baixat d'una zona de 2.000 metres. Les autoritats adverteixen que podria produir-se una segona inundació. I el president del Barça, Joan Laporta, referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Laporta ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que avui, per cert, no s'ha presentat a l'entrenament del seu club actual.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i 2 a Montcada i Reixac. Aquest matí s'ha aixecat els confinaments als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de la primera línia d'habitatges que van ser desallotjats dimecres, 35 concretament, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant en els focus secundaris que quedaven actius. Durant el vespre i nit seguiran al lloc 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten cap hipòtesi. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquest divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta. Ho ha anunciat el ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, després de la primera reunió de l'òrgan a la qual han participat 10 ministres, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, un conseller i el portaveu del govern ceutí. D'altra banda, la compareixença al Congrés del president espanyol per informar del tema serà el 3 de setembre. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi d'UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. Ho diu l'informe d'UGT. Òscar Riu és secretari de Política Sindical.
3: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
2: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestreta Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà les peticions per derivar al pacient el recurs més adequat. També implica la reorganització dels serveis de Calella i de Blanes. I compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica dels veïns com també de l'administració. Durant el mes de setembre començaran els treballs de la fase 1 de la retirada que afecta un total de 127 comunitats de veïns de l'Amiant.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest matí s'han aixecat els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de primera línia dels habitatges que van ser desallotjats, 35, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant els focus secundaris que quedaven actius. Durant la nit seguiran 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten de moment cap hipòtesi. I desenes de persones han assistit aquesta tarda al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que van morir la matinada de dissabte a Roda de Barà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns, com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i també el conseller d'Unió Europea, Jaume Duc. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un SLR durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'SLR no sempre és l'eina adient. Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen.
3: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
2: I el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen demà dijous per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. La cita està marcada pel rebuig a les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada de tres territoris on Vox gestiona les competències d'aigua. Infància. I un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili amb actitud violenta.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies un dia més per seguir a la sintonia del Rock and Classics, atents per escoltar els millors èxits de la dècada dels 80. I avui escoltarem alguns dels èxits del
5: 1980.
4: Com aquest que ja sona i que és un homenatge a la ràdio. Un tema dels Ramones, una banda punk que va treure un disc molt interessant amb la producció de Phil Spector. Va ser un gran èxit. Do you remember Rock and Roll Radio? De Ramones, per començar aquest nou Rock and Classics.

0: una cantant negra que va tenir molt èxit a finals dels 70, principis dels 80. Aquest va ser un dels seus èxits, If You Could Read My Mind, un tema que es va versionar després en múltiples ocasions, però aquesta és la seva versió que presentava l'any 1980.
1: Que no poden faltar a la teva discografia, te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

0: Robert Palmer va ser un artista britànic que va mesclar molts dels estils de música, però que es basava en el pop per demostrar la seva bona veu. Va néixer l'any 49, va morir d'un infart l'any 2003 i l'any 1980 ens portava aquest senzill anomenat Some Guys Have All The Luck. Alguns xicots tenen tota la sort. Seguim amb més èxits del 80, ara amb els clàssics Eagles, que després de triomfar a mitjans dels 70 a Model California, seguien traient bons temes com aquest I Can't Tell You Why.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

Ells eren Roxy Music, una banda britànica que ens portava una música molt més adulta a principis dels 80 que no pas la festiva i esbojarrada de mitjans dels 70. Aquest era el seu Same Old Sin, tema que triomfava a l'inici d'aquesta fantàstica dècada dels 80. Recordem algunes efemèrides de l'any 1980. Aquell any, Alemanya va guanyar l'Eurocopa. També es van celebrar els Jocs Olímpics d'estiu a la URSS. I en l'apartat de naixements podem recordar que va néixer el futbolista brasiler Ronaldinho i també la cantant nord-americana Cristina Aguilera. A l'apartat de defuncions recordem les morts de Jesse Owens, atleta nord-americà, la del director de cinema britànic Alfred Hitchcock, la de l'actor britànic Peter Sellers i la de l'actriu nord-americana Mae West. Continuem amb una altra banda que va tenir molt èxit als anys 80. Aquest era el seu single d'aquell 1980, Once in a Lifetime, amb els Talking Heads.

at the bottom of the

0: l'estrella del rock amb Esteve Llop.
1: Anem a escoltar un parell de temes dels que més van sonar les pistes de ball d'aquell 1980. Començava la música electrònica, doncs, a imparar amb temes com aquest Fade to Grey de Visage.

0: Un altre tema ballable d'aquell 1980 ens el portaven B&Q Band, On The Beat. Continuem el rock and clàssics, recordant aquelles peces que no podem oblidar, i en concret de l'exercici 1980.
1: El teu DJ et punxa els èxits de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Lló. Let's boogie!
0: Anem amb una altra banda històrica dels 80, de durada bastant efímera, que va fundar Rico Kasek. Aquest era el tema Touch and Go, des del seu treball

0: Una música una mica estranya escoltada amb les oïdes d'avui. Una banda d'aquestes 30.000 que van aparèixer a principis dels 80 a l'estat espanyol. Es deien The Zombies, aquest era el tema Extraños Juegos. Seguim amb més èxits dels 80, anem ara cap a Gran Bretanya.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: Ara amb els Rolling Stones. Aquest era el tema que donava títol al treball que editava en aquell 1980, Emotional Rescue.
1: Rock and Classics, amb Esteve

0: Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a la música de l'any 1980. Abans de marxar us volem recordar les nostres vies de contacte per si voleu dir-nos qualsevol cosa, fer-nos alguna petició musical concreta, etc. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'una altra banda, estem també presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
2: twitter.com/rockandclassics.
0: Compte amb el Twitter, que és rockandclassics acabat amb dues S's al final. Gràcies un dia més per seguir amb nosaltres i tornarem més endavant amb altres programes dedicats a la música dels 80. Ara acabem amb dos temes del treball Peter Gabriel 3 que ens portava l'any 1980, Peter Gabriel. Aquest era No Self Control i després escoltarem Games Without Frontiers. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: Cardedeu. És la una.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.